0: Radio Nacional de España. Comunidad Valenciana.
1: Buenos días, buenas tardes. Los agricultores han denunciado hoy la crisis de rentabilidad que sufre el sector arrocero valenciano con elevados costes de producción, los bajos precios ofrecidos por la industria y la entrada masiva de importaciones de terceros países en condiciones de competencia desleal. Estas quejas las han planteado aprovechando la celebración este domingo del concurso internacional de paella de Sueca, que es el certamen gastronómico decano de España. Mientras en los tribunales mañana comienza en la Audiencia Nacional el juicio a la excúpula de Banco de Valencia por el caso Gran Coral, una presunta operativa de desfalco a través de préstamos que generó un supuesto perjuicio de 750 millones de euros. Sepamos ahora la previsión del tiempo. Aymet, Javier Andrés.
2: Buenas tardes. Hoy en la Comunidad Valenciana las temperaturas suben un poco, aunque en el tercio sur se mantienen. Hoy con máximas de 30 grados en Alicante y Castellón de la Plana, 29 en Valencia. Mañana las temperaturas diurnas seguirán subiendo ligeramente, con máximas de 30 grados en Alicante y Castellón de la Plana, 30 también en Valencia. Las mínimas sufrirán ligeros cambios, con valores de 19 en Alicante, 18 en Castellón de la Plana y Valencia. Les adelantamos que el miércoles y jueves las temperaturas bajarán. Hoy y mañana tendremos tiempo estable, con cielo poco nuboso o soleado. El viento esta tarde será de componente este flojo, con intervalos moderados. Mañana el viento comenzará flojo, de dirección variable, tendiendo al mediodía a componente este, con intervalos moderados por la tarde. Es una información de AEMET.
0: Radio Nacional de España. Comunidad Valenciana.
1: La Asociación Valenciana de Agricultores y la Unión Llauradora y Ramadera denuncian, con motivo del concurso internacional de paella de Sueca, que se celebra hoy, la crisis que sufre este sector. Se quejan de los elevados costes de producción, con el aumento de precios del gasoil y los fertilizantes. También lamentan los bajos precios que ofrece la industria. El kilo de arroz se pagaba el año pasado a 50 céntimos, hoy a 30. Los arroceros no pueden competir con las importaciones de Argentina o Myanmar. Muchos se plantean no seguir cultivando en la Albufera. Fernando Durán, Unió Llauradora y Ramadera.
3: Tiene ahora mucha gente, una, que no podrà pagar la collita d'un any i que no tindrà diners per començar l'any que ve i que probablement se plantegen deixar de sembrar arròs, i això pot ser una catàstrofe ja no només a nivell cultiu o que deixen de tindre arròs valencià per a poder fer els nostres arrossos, sinó que el problema ja passa a ser mediambiental, que en un parc natural com és l'Albufera comencen a deixar-se camps abandonats.
1: Javier Matoses, en Deava Saja, explica cómo afectaría al parque natural el abandono de estos cultivos.
4: Entra en peligro el vertido de aguas negras y el aumento de plagas que incidirán directamente en la seguridad de la población. De esta manera es absolutamente imposible que el arroz valenciano tenga continuidad y un día como hoy, que es el día en el que se hace el concurso internacional de paellas, no tiene sentido celebrar mucho este tradicional plato si no podemos garantizarnos el desarrollo del cultivo del arroz valenciano.
1: Seguimos en el campo, en plena recolección de la uva de mesa embolsada del Vinalopó. La Guardia Civil refuerza la seguridad de las explotaciones. Más datos, Concha Flores.
5: Un año más, la Guardia Civil ha puesto en marcha el plan de seguridad para la campaña de recolección de la uva de mesa embolsada del Vinalopó, dirigido a prevenir delitos y reforzar la seguridad de agricultores y sus explotaciones. Manuel Pineda, subdelegado del Gobierno en Alicante.
6: En realidad, el objetivo es prevenir los robos y también garantizar que el producto llegue a los mercados pues en perfectas condiciones, ¿no? Es un plan que de coordinación entre la Guardia Civil, la Policía Local, los ayuntamientos, los agricultores también y los profesionales del sector.
5: Este dispositivo cuenta con alrededor de 200 agentes de los equipos ROCA de la Guardia Civil. Francisco Pollato, coronel jefe de la Comandancia de Alicante.
7: Informar a la ciudadanía también y al sector de una serie de consejos de seguridad que siempre damos y de unos canales de comunicación muy importantes con nosotros. Y en este sentido me gustaría resaltarte una de las principales líneas de trabajo que vamos a desarrollar, que ya venimos desarrollando, es el relativo a la colaboración ciudadana que aporta elementos muy importantes para a la hora de ejecutar nuestro dispositivo preventivo y de investigación.
5: Este plan de seguridad ha sido muy eficaz a la hora de evitar robos en anteriores campañas. El año pasado se registraron 3 robos que no superaron los 600-700 kilos de uva.
1: Y del campo a la ganadería, Morella celebra este fin de semana su feria. Es una de las más antiguas de la Comunidad Valenciana. Cumple ya 688 años. En esta edición hay más de 100 expositores entre ganado, caballos, maquinaria agrícola y una amplia muestra gastronómica.
8: ¿Nos agradan más a los animales?
9: Un espectáculo muy bonito de animales y de paraditas y de todo.
10: Porto este caballo, el tordo este es meu, y bueno, estos dos son de casa también, de mon pare això, y venim pues, a portar els cavalls pa fer la transhumància, les vaques i tot, i després pues, pa fer una miqueta d'afició als xiquets.
11: Té dies, està molt bé, està molt entretegut i hi ha molt de tot.
1: Pasan 35 minutos de la una de la tarde. Este lunes se comienza en la Audiencia Nacional el juicio contra el expresidente de Bancaja y Banco de Valencia, José Luis Olivas, y otras 47 personas por el proyecto Gran Coral en México, una presunta operativa de desfalco a través de préstamos que generó un supuesto perjuicio de 750 millones de euros. En el auto de procesamiento, que data de 2018, la instrucción comenzó en 2015, la jueza Carmen Lamela señalaba delitos de administración desleal y blanqueo por parte de los procesados que habrían causado ese posible perjuicio de 700 millones de euros. Y sobre la DANA, la jueza de Catarroja retoma mañana las declaraciones de testigos con la citación de los responsables de las unidades de bomberos forestales de Alcira y Buñol. El jueves será el turno del diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, Belino Mascarell, quien ya declaró el pasado 2 de marzo. Recordemos que la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, testificó que le avisó minutos antes de las 7 de la tarde de la inundación del Pollo en su cabecera. Repasamos más noticias. El secretario de Educación del PSPB-PSOE, Miguel Soler, ha exigido al presidente Llorca que escuche el mensaje de las calles y vuelva a una negociación real con los representantes del profesorado, abandonando, dice, la actitud intransigente y autoritaria.
12: Le exigimos al Partido Popular que deje de despreciar al profesorado, escuche al conjunto de la comunidad educativa y fortalezca la educación pública.
1: Un incendio registrado esa pasada noche en una vivienda de Denia en Alicante ha obligado a evacuar un edificio de 5 plantas. Tras la intervención de los bomberos, los vecinos ya han regresado a sus domicilios. Rescatado un valenciano que quedó colgado a 30 metros mientras rapelaba en una vía ferrata de Ramales, en Cantabria. El hombre de 29 años y vecino de Valencia sufrió el incidente cuando el dispositivo de descenso se le quedó bloqueado. Un compañero de escalada pudo avisar al centro de emergencias. Su rápido despliegue permitió que el afectado quedara a salvo sin necesitar asistencia médica, según ha informado el gobierno autonómico. Y los bomberos han rescatado con un helicóptero un caballo que se encontraba dentro de un estanque en la zona del Brosquil de Cullera. No han trascendido las circunstancias de cómo cayó el animal al agua. Les hablamos ahora de un proyecto que impulsa la Universidad Politécnica de Valencia sobre cómo mejorar la movilidad con el uso de drones o aerotaxis eléctricos. Miguel Ángel Ors.
13: El proyecto consiste en desarrollar modelos numéricos capaces de predecir las corrientes de aire generadas por drones y aerotaxis durante las fases de despegue, aterrizaje y vuelo a baja altura. Jorge García Tíscar es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia.
14: Vamos a desarrollar modelos numéricos para poder predecir y acotar las zonas donde se van a producir estas molestias y permitir, por tanto, a los operadores o a las autoridades definir cuál debe ser la zona de seguridad alrededor de los puntos de despegue, de aterrizaje, cuál debe ser la altura mínima de sobrevuelo, etc.
13: Gracias a la integración de estos modelos de predicción en las herramientas de simulación desarrolladas por el consorcio, será posible diseñar operaciones y entornos más seguros.
14: Y, por tanto, el objetivo es proporcionar herramientas a las compañías que proveen estos servicios, a los hospitales o los organismos que los usen, a las autoridades locales o incluso asociaciones ciudadanas para evaluar y prevenir estas molestias asociadas a la movilidad aérea innovadora.
13: El núcleo del proyecto es el desarrollo de una metodología de preparación social que integre la preparación tecnológica, organizativa y ciudadana junto con consideraciones legales y éticas.
1: Deportes, fútbol, el Levante recibe hoy al líder de la Liga, el Barça, a partir de las 4 y cuarto de la tarde. El entrenador Luis Castro ve así al rival.
15: Sabemos que es un equipo de las mejores del mundo, pero también nosotros jugamos la misma liga que ellos. Entonces tienes que estar a tu mejor nivel, con una concentración máxima y intentar hacerles daño donde puedas hacer. Es verdad que es un equipo muy bueno, está demostrando tanto en la Liga como en la Champions sus cualidades. Pero el partido empieza 0-0, 11 contra 11, y vamos a hacer el mejor que sabemos hacer, como todos los partidos.
1: Castro solo tiene la baja por lesión del delantero camerunés Eta Eyong, que la pasada semana sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna derecha.
15: Solo están afuera Primo y Eta, son los mismos que la semana pasada. El departamento médico está trabajando con Eta lo mejor posible y, como sabemos, nosotros no encortamos plazos porque no queremos que haya riesgo de una recaída.
1: La plantilla granota saltará al terreno de juego antes del inicio del partido con una camiseta de apoyo a Ceuta. El lema será "Todos somos caballas". El Elche ha empatado a un gol en su visita este sábado al Athletic Club. Cuéntanos, Nacho Andreu.
16: El Elche empató en su visita a San Mamés, y eso que se adelantó en el marcador tras anotar un penalti cometido por Areso, que transformó Buonanotte. El equipo ilicitano apretó más en defensa y aguantaba con ímpetu los zarpazos de los leones. A la 15ª incursión en la portería de Dituro, los vascos consiguieron marcar tanto de Iñaki Williams en una jugada con varios rebotes. Siguió insistiendo el Athletic, pero ya no pudo conseguir el tanto de la victoria, y un empate deja satisfecho a Anselmi, técnico del Elche.
17: Creo que así es el camino y que jugando así vamos a ser un rival muy duro.
16: Segundo punto para el Elche, no es suficiente para salir de la parte baja, pero vuelve a sumar tras una mala racha.
1: Gracias, y el equipo franjiverde recibirá al Real Madrid el martes en el Estadio Martínez Valero. El centrocampista Javier Morcillo afirma que nadie debe tener dudas de que su equipo competirá.
18: Muchísima ilusión, ¿no? Cuando viene un club como es el Madrid a casa, pues siempre es especial con nuestra gente. Tenemos 2-3 días que recuperaremos bien, prepararemos al partido y que nadie tenga duda que competiremos.
1: El Villarreal cerrará mañana la jornada liguera contra el Betis en el Estadio de la Cerámica. El Valencia, que ha entrenado esta mañana, visitará el martes al Alavés en Mendizorroza, donde no gana en Liga desde la temporada 2017-2018. Por cierto, que el delantero del Valencia, Hugo Duro, cuya imagen sonriendo junto a Dani Raba en el banquillo durante el Sevilla-Valencia, se ha viralizado y ha asegurado en Instagram que de ninguna manera se reía de la situación por la que atraviesa el equipo y ha pedido perdón a los aficionados. En segunda división, victoria del Castellón en su visita al Girona. El Eldense juega hoy en Gijón frente al Sporting, con la atención puesta en la posible compra del club por parte de una empresa participada por Messi. El actual propietario del Eldense, el empresario colombiano Juan Carlos Trujillo, se ha dirigido a la afición en sus redes sociales y considera que la entidad alicantina es apetecible por su energía extraordinaria, dice, para imaginarlo en un futuro en Primera o en Champions. En fútbol femenino, el Valencia buscará esta tarde sus primeros puntos de la temporada en su visita al Logroño, en el Estadio Las Gaunas, en la tercera jornada de Liga. El Levante femenino inicia hoy ante el Alhama en el Municipal José Cubala su andadura en la Primera Federación, con el objetivo de regresar a la máxima categoría después del primer descenso en su historia, en un duelo que enfrentará precisamente a los dos equipos que perdieron la categoría la pasada temporada. En baloncesto, el Valencia Básquet femenino, vigente campeón de la Liga y la Copa de la Reina, ha estrenado su pretemporada con una victoria ante el Estudiantes por 82-72. En balonmano, el Orneo Alicante se ha impuesto al Torrelavega 32-29, y el Fertiberia Puerto Sagunto se enfrenta hoy en casa ante el Ademar León. Mientras, en motos, el circuito Ricardo Tormo celebra este fin de semana la 6ª prueba del Campeonato de España de Superbike, una competición que afronta su fase decisiva con la disputa de la antepenúltima cita del calendario nacional. La prueba reúne en el trazado de Cheste a 150 pilotos inscritos procedentes de toda España y de distintos países europeos. Silvio Rodríguez, cantautor cubano universal y máximo representante del movimiento Nueva Trova, actúa este miércoles en el Roche Arena de Valencia. El cantautor cubano repasará parte de su amplia discografía, también presentará canciones estrenadas este año como Sueño con serpientes, con Chico Huarte, que estamos escuchando, Déjame en paz o Primavera. Turno ahora para el programa de Dalta Vais.
19: En temps d'estiu, molt d'aperitiu i vent de solet nutritiu. I a les 2:45 cada diumenge, de dalt a baix per a la bona gent. Des de Castelló de la Plana, Alacant i València, creuant les zones valencianes com un vaixell blanc, de dalt a baix, amb Yolanda Martínez. Què tal? Com estem? Benvingudes i benvinguts a De Dalt a Baix. Amb la tornada d'escola estos dies, els xiquets i les xiquetes recuperen les aules, els companys i les rutines, però també tornen a descobrir altres realitats i altres maneres d'entendre el món. I és precisament des de la mirada de la infància des d'on partim per l'entrevista que tenim avui. Després farem una xicoteta parada prou dolça davant d'una tassa de xocolata, un sabor ben nostre, però que guarda una història molt més llarga i curiosa, i també en les paraules que utilitzem. I acabarem, ja ho saben, amb la música, perquè també els versos poden trobar una altra manera de sonar, i ja vos diem que la proposta que els portem sona d'allò més bé. Però abans volem contar-vos que estrenem una nova manera de recórrer la cultura des del nostre territori. Fins ara, abans de l'estiu, teníem dos espais ben diferenciats, un dedicat a visitar els nostres pobles i un altre en què ens acostàvem a una persona per conèixer la seva història, el seu projecte o allò que tenia entre mans. Però volem que cada història tinga el temps que es mereix. Per això, a partir d'ara, aquestes dues seccions es converteixen en una sola, un espai més ampli i amb més temps per aprofundir en allò que realment no ens interessa. Alguns diumenges posarem el focus en l'actualitat cultural, en les novetats, en els projectes que acaben d'arribar i en les persones que estan fent coses interessants al nostre voltant. I altres setmanes agafarem el mapa i ens acostarem a les nostres comarques, però d'una manera diferent, descobrint els municipis, les seues propostes, els seus espais i tot allò que pot formar part de la nostra agenda cultural. El canvi no patiu és senzill. Menys presses i més temps per a cada història. I ara sí, comencem. Obrim el micròfon a la cultura amb una conversa amb ànima i arrels. Una veu convidada amb una mirada pròpia. La literatura infantil a dia d'avui és una porta oberta al món. Mamadou, l'autor de Picassent, Boromachancoses, ens convida a viatjar entre el Senegal i les nostres comarques a través de la poesia, endevinalles i del xoc amb les paraules. Un llibre que ens recorda que, malgrat les distàncies, hi ha moltes més coses que ens uneixen que no les que ens separen. Amb les il·lustracions de Julia Sala, Mamadou és una invitació a descobrir altres cultures des de la curiositat, però també des de l'empatia i l'alegria. I avui conversem amb l'autor per a que ens descobrisca millor el seu univers. Boro, bona vesprada.
20: Hola, bona vesprada. Encantada d'estar així amb vosaltres.
19: Boro, d'on ve Mamadou? Hi ha alguna experiència personal darrere que t'hagi portat a acostar la cultura senegalesa?
20: Doncs Mamadou ve de molt lluny. Ve de molt lluny perquè jo crec que ve un poc de l'experiència del nostre dia a dia i de tot allò que hem anat replegant al llarg del temps. Vaig treballar ja fa molts anys en persones que venien migrants, que venien de països africans, i algun d'ells es deia Mamadou, i també per circumstàncies personals, la meva família s'ha dedicat tota la vida a la terra, també he coincidit amb molta gent que ha vingut de l'Àfrica i també a mi se nom, i després ja per últim soc mestre i tinc la sort de poder treballar amb alumnes de tota classe, de tota procedència, i m'ha passat moltes vegades que darrere d'aquest pobret que dius d'un xiquet que ha vingut en unes circumstàncies com ha vingut, doncs hi ha molt ahí amagat. I d'ahir un poc naix la necessitat d'abordar un poc totes aquestes coses.
19: Clar, perquè com hem dit, el llibre partís de la idea de que hi ha més coses, no?, que ens uneixen que les que ens separen. Quina va ser la primera semblança al teu parecer que vas dir entre les dues cultures? Ací hi ha un llibre.
20: A veure, tot això naix també quan va passar allò de la guerra entre Rússia i Ucraïna, i Ucraïna que d'alguna manera la societat es volcava a rebre a les persones refugiades d'una determinada manera, i segons d'on vinguen són millors rebuts que si venen d'un altre lloc, no? Sí. I tot això doncs, em va cridar un poc l'atenció, perquè jo tenia a classe alumnat que d'alguna manera, fins i tot la conselleria per a l'alumnat ucraïnès, i dic, bueno, tenim alumnat de tota classe, no? I no s'ha fet aquest esforç amb altra classe d'alumnat. Aleshores, jo crec que naix a partir d'ahir de voler un poc corregir aquesta diferència de tracte, de si ve una persona amb un cert nivell econòmic, si ve així, si ve en un avió, si ve en una barqueta, i tot això, d'alguna manera, jo crec que és pentar al naixement de Mamadou. Val? I aquesta idea de buscar tot el que hi ha darrere i de centrar-se sobretot en allò que ens uneix més que en allò que ens separa.
19: En aquest cas has triat la poesia i els jocs de paraules per contar aquesta història. Per què creus que aquest llenguatge arriba també als més menuts?
20: Doncs, com he dit abans, el tema de treballar a l'aula, la poesia és una de les jo sempre dic que és una de les germanes pobretes de la literatura infantil, una de les, la germana pobreta per a mi és la poesia infantil. Aleshores, jo sóc un amant de les causes perdudes i vaig decidir en el seu dia començar a fer poesia infantil. Entre altres coses, perquè provoca moltes rialles entre xiquets i perquè d'alguna forma treballem moltes coses, no? Treballem el ritme, treballem les diferents figures poètiques, hi ha possibilitat de fer poemes visuals i d'alguna forma connectar un poc els xiquets i les xiquetes en el gust per jugar amb la llengua, amb les paraules, i això en aquestes edats jo crec que és clau. I per això un poc jo crec que ve l'interès també per la poesia. I bueno, ja això és una altra cosa, però també resulta que jo tenia una àvia que tingui la sort de criar-me en persones de principi de segle XX, val? I va passar que la meva àvia era una persona que no havia eixit massa del poble en aquell moment, i ella conservava moltes frases fetes, molts poemes, molts refranys propis de l'època, no? Un context eminentment rural, i jo en tot allò el que feia era que m'ho anava anotant. Aleshores, totes les que anava dient jo me les anotava, no? Pues mira, que estàs fent-te, sí. No sé, al millor dia creixeràs a lo ample con les carabasseres, no? Sempre tenia comparacions, sempre tenia frases fetes a la boca, i d'alguna forma jo crec que d'ahí també em ve un poquet d'interès.
2: En definitiva, és una oportunitat, no? Llegir el llibre, endinsar-se per descobrir que és tota una experiència per descobrir que tenim moltes més semblances que diferències entre les dues cultures.
20: Jo, sí, ara que estàs dient d'això, per exemple, una de les coses que he volgut també ressaltar, hi ha de menjalles, val? I jo d'endevinalles, faig endevinalles de menjars, li dic endemenjalles. Aleshores busque aliments que compartim, els valencians i els senegalesos. Sí. Aleshores es dic endemenjalles senegalanes, val? Perquè ni són del Senegal ni són valencianes. I què fem ahir? Doncs d'alguna forma brusquem aquests aliments que pensem que són nostres de sempre, però que no és cert, que compartim amb altres països, no? Pues està la tomaca, està el cacauet, està el meló d'Alger, totes aquestes coses, està la creïlla, i fem poemes per a tractar-ho, no? La paella valenciana, hi ha un poema que parla de la paella valenciana i es diu paella valenciana, en interrogant, perquè nosaltres pensem que la paella valenciana és nostra de tota la vida, de sempre, però s'hem parat a pensar d'on venen els ingredients originàriament? Bueno, doncs és que n'hi ha qui venen de Perú, i aquí ve de Mèxic, i aquí ve de la Xina, i aquí ve de la Índia, i resulta que la paella és valenciana perquè ho diguem nosaltres, però tots els ingredients cada un ve d'un lloc. Bueno, doncs aquesta reflexió és la que un poc se pretén també amb els poemes que apareixen així al llibre.
2: Doncs amb aquesta reflexió que reflectís al final tot el que tracta les tres parts de Mamadou, anem a deixar Boro Machancós, és autor de Mamadou. Moltíssimes gràcies per vindre a la ràdio pública, endinsar-nos en descobrir més, no? I ses semblances, aquestes diferències que a vegades pensem que podem tindre.
20: Totalment. I moltíssimes gràcies a vosaltres per la invitació a Edicions 96, per haver fet possible també, a Júlia per la il·lustració. En fi, que encantada d'estar així i quan vulgueu repetim.
2: Una abraçada.
20: Igualment.
21: Si vols escoltar l'entrevista completa a qualsevol hora des de qualsevol lloc, pots fer-ho al web i a l'aplicació de RNE Audio. Dins de l'apartat de territorials, busca els informatius de la Comunitat Valenciana. Endinsa't a un altre ritme amb els nostres protagonistes. València.
22: Obrim les portes a les paraules, que són casa nostra. Descobrim com fer del valencià una llengua encara més viva i rica amb Imma Cerdà, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.
2: N'hi ha qui el preferís negre, amb llet, amb ametles o ben calent, però darrere d'un aliment tan quotidià com este, hi ha una història que ens porta molt més lluny del que podríem imaginar. Imma, bon dia de vesprada, de quin aliment parlem?
23: Endevina-ho. Perquè avui és el Dia Internacional del xocolata. Esta data es va fixar a França l'any 1995 com un homenatge al naixement de l'escriptor britànic Roald Dahl, el cèlebre autor de Charlie i la fàbrica de xocolata. El xocolata, o xocolata, com també es pot dir, és un producte alimentari que s'obté mesclant cacau refinat en pols i sucre finament polvoritzat, als quals se sol afegir canella o vainilla. Actualment en trobem de pur o negre, blanc o amb llet, i combinat amb tota classe de fruites. Ara gaudim de tota mena de textures, però històricament era una beguda que es prenia en unes tassetes ben específiques, les xicres. El notari Carles Ros ja explicava la forma tradicional de prendre'l, utilitzant el batedor de fusta dins d'una xocolatera per a traure-li la seva bromera característica. I per a quan vinga el cas de l'alegria del part, un lliurador de xocolata, que siga del més selecte, sucre beneït i canella, batedor que mulla i bat, xicres de bona pisa i farina de dacsa o blat, per si es vol fer ben espès, com li agrada al veïnat. I és que la popular expressió «les coses clares i el xocolat espès» va fer fortuna des del primer moment. Procedent de Mèxic, la paraula prové del terme «xocoalt», del nàhualt. «Xoco», que significa «amarg», i «alt», que vol dir «aigua». Parlem, per tant, d'una beguda que en els seus orígens era amarga. No va ser fins l'any 1590 quan es va començar a afegir sucre de canya, canella i vainilla al beuratge, una recepta que ràpidament es va fer famosa a la cort espanyola. A la nostra terra foren pioners a Espanya, especialment en tres nuclis històrics: la Vila Joiosa, Sueca i Torrent. Gràcies al seu port marítim, la Vila Joiosa rebia el cacau directament de les colònies americanes i és el poble on va néixer la primera fàbrica oficial, la Perfección. A Sueca parlem dels mestres del xocolate a la pedra i del xocolate de bollet, uns cilindres de xocolate pastat que es desfeien fàcilment per a fer a la tassa. I finalment, Torrent, que durant el segle XIX va viure una autèntica febre del cacau i va arribar a allotjar prop de 70 fàbriques i tallers de xocolate. Col·loquialment, també li diem xocolate a l'aixís, però avui ens quedem, sens dubte, amb el xocolate de veritat, el que és bo

0: s'estrenarà en directe el proper diumenge 20 de setembre a les 7 de la vesprada a la Sala Rodrigo del Palau de la Música de València.
1: Que esperem reunir-se

0: Elies Moncholi és un cantautor de tall clàssic, de sensibilitat esmolada, gust melòdic exquisit i un nivell d'autoexigència infreqüent que barreja ambició artística i capacitat de treball en proporcions modèliques. El seu darrer treball, Univers Cavafis, musica un grapat de poemes de l'extraordinari poeta grec, en ajustada traducció d'Eusebi Llença. Es presenta en format de llibre disc que incorpora aquarels i dibuixos del gran pintor Alekos Fasianos. Per al concert de presentació del proper diumenge al Palau de la Música, Moncholi s'acompanyarà, entre d'altres, del trompetista David Pastor, de Borja Penalba a la guitarra, i la cantant grega Alexandra Gravas, que participa també en l'enregistrament. Aquí escoltarem petites joies com Tot esperantes bàrbars, amb la Cobriem, amb un registre satíric i expansiu, o aquesta preciosa Siris, amb la qual ens acomiadem fins la setmana que ve.
1: Entre poesia, xocolata i lliçons per a la vida, sense passar volant ja el programa d'avui. Amb totes ho deixem, abans rebeu una forta abraçada de Roberto Cervera a la tècnica i, com no, d'una servidora. I ja sabeu, sempre, sempre, sempre, disfruteu molt de la vida.